0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provitola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana que també està arribant rescalfada. A més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també, amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: But I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again, feel, smell my country.
1: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuït o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant. Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
10: Té com a un triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
11: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en Banca Ètica.
12: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
11: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
1: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
13: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
14: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, és que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
13: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú, no entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
15: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
16: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
15: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
17: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
15: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
18: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
19: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
1: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
20: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i sobretot l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
21: Ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització, i aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
1: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
22: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats. L'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
0: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Núñez va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Quimi Portet, l'artista vigatà que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla, davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i

0: Xarxa, explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc al conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts els que passen de 8:15. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
2: con el compromiso rotundo del gobierno.

0: gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
2: No podéis tener la educación peor de España junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
3: Obviously, Catalunya was different now.
4: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
3: When I quit the country. During all this time.
4: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
3: I know it's not the same.
4: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
3: The people. That is my first.
4: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: To touch again, to feel, to smell my country.
1: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
5: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
6: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
7: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que ha explicat ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
8: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
10: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
11: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
10: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
12: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
10: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
13: El president ella va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
14: Doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs, aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs, que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds. Els tròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós i el desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Vostè parlava d'unes previsions que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes ESALER que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
14: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent ja que una corrent, em refereixo a uns vents, que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi. I és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
1: Doncs ho tindrem present, Clara Brusset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
14: Gràcies a vosaltres, igualment.

0: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
1: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
2: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
3: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
0: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga a Sobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions al Papiol de Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C-17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C-31 cua de Vila de Cants al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda a dalt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb unes temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda, temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem a la portada. PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalonia was different now. Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. When I quit the country. During all this time. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. I know it's not the same. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. The people. That is my first. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país. To touch again, to feel, to
1: smell my country. I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. I 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Però més enllà de la protesta hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
11: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
11: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
1: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
11: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
11: Sí, segur, està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotundo a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
11: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
12: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
13: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
12: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
14: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
12: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí el Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictibilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs per sobre tota la tardor, sembla.
1: Nou minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
15: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
16: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt lluny, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: ho hem destacat en el sumari, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals a motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Gofriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23, i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals. Una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 2:15 i avui el Notícies en xarxa us està...

0: Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brosset.
2: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de Bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres, que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Cua de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma d'Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. A la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins a Barcelona. A la 2 i a Cua Brera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió avariat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt i retencions del Nus al Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
2: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijó ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
3: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
4: Obviously, Catalunya és diferent ara.
5: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
4: When I quit the country. During all this time.
5: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
4: I know it's not the same.
5: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
4: The people. That is my first.
5: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
4: To touch again, to feel, to smell my country.
1: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
6: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un nord donar a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictibilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor sembla.
1: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida. Avui, justament, celebra a 11:45 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat, al matí va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
8: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
9: Hola, bon dia.
8: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
10: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment doncs no són agradables, això és part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut tres festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure de manera democràtica com fem aquí a Lleida, i per una altra banda doncs sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
8: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
10: O sigui, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
8: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
10: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia, avui llegia un article del director de La Mañana, doncs que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guàrdia de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guàrdia de barri donaria, o el guàrdia de barri, o una presència de la policia més evident facilita la convivència.
8: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
1: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'interior, la consellera Parlon i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
9: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
11: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
9: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
12: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
9: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
14: hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
13: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
15: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
13: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, quan Xavi Aragonès va fer un doblet. Elder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment aquest primer títol pel Mataró.
16: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
13: Que vagi bé.
16: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove Xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel Romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
17: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel Romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
18: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
17: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
18: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
17: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
16: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa APC també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també en registra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència, i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després Sana i Estàlvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'AP7 registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa AP7 també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria a la Veda, o també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera, una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvia. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retruc altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls, coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals, s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya, les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant. La PSAT registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la PSAT també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
1: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
1: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle aculli aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
1: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
1: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
1: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
1: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
1: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de 3, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell, que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
20: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
3: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
21: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista, i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
1: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
3: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
5: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 9:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
1: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
3: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
1: I ara hem de passar per Madrid. En congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
6: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el president aquí a Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat i el govern espanyol. A més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
1: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
23: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
22: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
24: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
22: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
1: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
2: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero... Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
2: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astral Pulse Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
9: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballart ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró, mantenien la igualtat una altra vegada.
10: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
9: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
1: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
1: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
1: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
1: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments.

0: L'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
2: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
1: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa.
4: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero mi opinión, la más importante es esta: el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
5: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
4: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
7: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
4: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
7: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
4: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
9: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest

0: diu, doncs, la corrupció sistèmica.
1: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
2: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
1: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
3: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
5: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
4: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres a la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
3: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
6: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
3: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
8: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
7: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
9: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
7: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
6: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
3: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
10: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
11: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
10: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
3: 3/4 de 3 Palafrugell al Baix Empordà defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
12: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
13: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
12: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
14: Notícies en xarxa.
3: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'un milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
15: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
16: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digna, a l'alçada dels moments més difícils segurament de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
15: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
3: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
6: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
17: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
18: Estem desmuntant trams del pont vell i els sostenus per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tenim, i a la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
17: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
3: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
19: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
20: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
19: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte d'Adif.
0: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos.

0: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acollirà la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
0: Així serà, gràcies Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
3: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
2: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
4: Aquesta és la instal·lació que convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
2: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Sol Enllón que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
6: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, se'l va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
6: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip del verd espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
0: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. La consellera d'Educació, Esther Ribó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada a la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó de definir, ha dit, les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa de manera serena per sumar i no per dividir.
2: El president doncs ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, va morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat. És el segon cop que va a la cambra baixa.
3: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: I el govern espanyol ha condemnat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral a Begoña Gómez. La dona del president Fons de l'executiu sostenen que Peinado ha dut a terme una instrucció arbitrària i injusta que només ha tingut com a objectiu la persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. Justament avui, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper dia 30 de novembre. I a Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde, Xavier García Albiol, ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació títica a la remodelació d'avançar a bon ritme. No està obert al públic precisament aquesta tardor. Avui es donaven aquestes dates. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Molt bona tarda, tingueu. Engeguem aquest espai de les emissores locals per explicar tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en els conflictes. Perquè els conflictes formen part de la nostra vida. Discutim amb la parella, amb els amics, amb la família, amb els companys de feina, fins i tot amb persones que gairebé no coneixem. La pregunta és, per què discutim? Sovint perquè tenim opcions, també opinions, evidentment, necessitats o interessos diferents. I tenir un desacord no vol dir una cosa dolenta. El problema acostuma a aparèixer quan deixem de parlar del problema i comencem a atacar a l'altra persona. Una discussió pot començar per una diferència d'opinió molt petita i acabar amb crits, insults o paraules que després ens penedim haver dit. És per això que avui volem parlar de conflictes, posar-los directament al centre. Com els vivim, com reaccionem quan ens enfadem i, sobretot, què podem fer perquè una discussió no se'ns en vagi de les mans. Perquè no sempre es tracta d'estar d'acord, sinó que també es tracta de saber discrepar.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: L'Hora Maresme, des de 8 ràdios de la comarca, amb en Marçal CC a les vies de so, i ara farem un experiment. Atenció, perquè ens adonem que al final aquests conflictes que avui comentem sorgeixen per diferents punts de vista, però també per falta d'acceptar-los, és a dir, acceptar que aquests punts de vista diferents a vegades existeixen, perquè és veritat i acceptem-ho. Sempre pensem, o a vegades pensem, que les nostres raons tenen més pes que potser d'altres i no valorem prou les opinions contràries, les opinions dels demés. És per això que, per fer aquest experiment, ara mateix convido a tres companys. Dani Grau, bona tarda, com estàs? Des de Canet.
6: Bona tarda, vull discrepar amb tu i acabar molt malament amb tu. Sí.
4: Molt ben fet. Bé, malament esperem que no, però com a mínim estarem en desacord una estoneta. Clar que sí, Dani. Oriol Leo, des d'Arenys, què tal, com estàs, company?
7: Molt bona tarda. Bé, bé, bé, aquí disposat a entrar en conflicte.
4: Exacte. Molt bé, fantàstic. Ho veig els dos molt, molt disposats. Des de Canet, des d'Arenys de Mar, també des de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, com estàs, company?
8: Què tal, Marc? Bona tarda, bona tarda. Doncs mira, jo una mica discrepo perquè no sé jo si m'agrada molt estar aquí ara mateix, perquè et diria que discutir és la cosa d'aquest planeta Terra que més detesto. No sé, em genera molta ansietat, però bueno, veurem a veure què ens tens preparat, Marc.
4: Bé, avui el que farem és intentar discutir, perquè hi ha aquesta diversitat d'opinions, però discutir d'una manera serena, positiva, sana. Discutir no sempre vol dir acabar crits, o com a mínim això és el que intentarem avui. Vinga, va, us poso tres casos diferents perquè em respongui en primer moment al Dani, després veurem la reacció, en aquest cas, de l'Oriol i també del nostre company de Sant Vicenç de Montalt, d'en Martí, i estarem pendents també de la resta de casos. Imagina, Dani, que tens un grup de WhatsApp amb diferents amics, d'acord? I una persona fa un comentari que tu potser consideres que és injust sobre una decisió que heu pres entre tots. I escrius una resposta en aquest mateix grup de WhatsApp i l'altra persona et contesta, però d'una manera bastant agressiva, no? Notes que la conversa comença a pujar de to i que hi ha altres persones en aquest grup que també s'estan ficant i que estan començant a discutir. Què faries tu, Dani? Atiaries aquest foc? Com reaccionaries?
6: Home, depèn de la persona que, amb la que hagi doncs, fet això, perquè hi ha persones que tu tens més afinitat i altres que no. Hi ha ni persones que tu tens amb uns col·lectius que saps que li agrada el conflicte. Jo tinc, jo conec certa gent, alguna gent que li agrada el conflicte per conflicte. Per tant, si t'agrada el conflicte, anem al conflicte, i si és bona gent, doncs intentaria apaivagar, diguéssim, els ànims.
4: És a dir, que hi ha gent que, al contrari que deia en Martí, sí que se sent còmode en aquest conflicte,
6: sí,
4: no? Tu creus que
6: tant,
4: sí,
6: I tant. A mi me'n venen dos al cap ara mateix. Uh-huh. Evidentment no diré els noms, però vull dir que són amics meus o coneguts meus que li agrada el conflicte, els agrada el conflicte. No saben viure sense conflicte.
4: És a dir, Dani, que tu reaccionaries diferent, depèn de la persona que tinguessis davant. Si se sent còmode en el conflicte, anem al conflicte, i si no, doncs intentem apaivagar els ànims.
6: Com que sé que està buscant el conflicte, doncs hi anem, perquè com que són, vull dir, és així, i el nano l'han parit així fins que es mori i que visqui molts anys, doncs anem al conflicte.
4: Tu li dones a cadascú el que vol, no? Si algú vol calma, calma, si algú vol guerra, guerra.
6: Sí. I a més, com que he estat a diversos col·lectius i entitats i històries, el que es decideix en un grup, diguéssim, per majoria absoluta o per una majoria bastant majoritària, jo crec que s'ha de respectar.
4: Molt bé. És allò també de la teoria d'aquell d'espiral del silenci, no? Que hi ha opinions que a vegades no es posen de manifest perquè en un grup, si comença la majoria a votar una opció, doncs aquella sembla que acabarà tenint més repercussió. Oriol, com reaccionaries tu si et passa això? Si un grup de WhatsApp amb amics acaba d'aquesta manera, faries com el Dani, tu? Depèn de la persona que tingui aquest problema o que posi una mica més de paca de formatge, t'hi tornaries o, en canvi, apaivagaries els ànims?
7: A veure, dono 100% la raó al Dani, que depèn molt de la persona que ho fa, de la persona que contesta agressivament, si saps que és d'aquest tipus, que també en coneixem, Hi ha gent que sembla que s'alimenti de conflictes, que li agrada estar enfadat tota l'estona i amb males paraules, i hi ha gent que això li agrada. El que no tinc tan clar com en Dani és que jo donaria a tothom el que vol, Si és una persona que sempre està buscant el conflicte, no hi toparé perquè ell vulgui sempre, saps? Jo és el que penso és que els WhatsApps els carrega el diable, I això sí que és veritat, que el WhatsApp, clar, és escrit, també es poden fer àudios, evidentment, però sobretot si és escrit, no hi ha to, allà no hi ha l'entonació, no hi ha la manera de dir-ho. Està escrit i prou. A partir d'aquí, qualsevol persona ho pot entendre absolutament diferent, i a vegades potser estàs discutint perquè t'han dit una cosa que tu et sembla que t'ho ha dit de forma agressiva i no és tan així, o potser no ho interpretes de forma agressiva i ho era. És a dir, que discutir per WhatsApp encara té molt més mèrit perquè és molt més difícil, eh? Per tant, sí, depèn de la persona que digui segons què digui i toparies més o menys, però a mi d'entrada discutir per WhatsApp no m'agrada perquè és que ho trobo molt difícil perquè allà no hi ha entonació i no saps mai com t'estan dient les coses ni com reben ells les que diguis tu.
4: Doncs va, Oriol, t'ho canvio. Estàs amb un company de feina que et diu davant d'altres persones que també estan treballant com vosaltres que no has fet bé una de les tasques que tenies encomanada. Tu en principi consideres que la responsabilitat tampoc era del tot teva, perquè esteu treballant en equip, i a més sembla que t'està deixant en un mal lloc davant dels companys, no? Com reacciones aquí, en el cara a cara?
7: Jo començo a tenir una edat que dic les coses, que si penso que és injust, doncs ho diria. Potser fa anys, no? I diries, bueno, mira, calles i abaixes les orelles, però dir-ho sí, jo trobo que ara dir-ho sí, que després et renyaran igual, i seguiran esbroncant i hauràs d'abaixar les orelles, però almenys ho hauràs dit. Per tant, jo crec que ja, dic, de la quarantena per munt, jo ara ja les coses, jo les dic, no hi ha problema.
4: Tu també, Martí, perquè ja ens has dit que no t'agrada el conflicte, però si passés una situació similar...
8: És que ja he donat una mica de pista, No sé si faig bé dient això a quina antena, perquè llavors la gent es voldrà aprofitar de mi, potser més. Però és que jo ho detesto tant i em genera tant malestar. I de veritat, és que és una cosa que no puc. Jo, de petit, ma mare sempre m'ho diu com una anècdota, que li deia, si us plau, no discutim. Doncs ara el mateix. Reconec que baixaria cap i cap endavant. I després realment penso que el problema... Igual jo em toca fer una miqueta més de feina per culpa de no voler discutir, però prefereixo ser així que no ser una persona que, bueno, que no tingui aquesta responsabilitat emocional cap als altres, diguem. Així que...
6: Martí, no vull obrir debat, però quan deixis de ser un pipiolo de 25 anys o 27 dels que tinguis i tinguis una edat com l'Oriol o com jo, que sóc més gran que l'Oriol, doncs jo crec que canviaràs de perfil.
8: Crec que se'n diu ser respectuós. En plan, prefereixo amb l'edat que tingui mai voler-me aprofitar de ningú ni mai poder ferir per dir les coses malament o no tenir pèls a la llengua, poder ferir algú. I mira, sempre jo crec que, i els meus pares són iguals, que som més d'aquest tarannà, però no sé, potser ja t'ho diré, Dani, quan em faci més gran, a veure...
4: Molt bé, de moment us felicito per l'experiment, que estan anant molt bé. Hem tingut diferents punts de vista, en aquest cas, de diferents situacions, algunes digitals, altres en persona, altres poden ser en persones desconegudes. Què hi diuen els experts? Doncs diuen que el que cal és aturar-nos abans de reaccionar, sobretot respirar, baixar el to, donar-nos uns segons per evitar que diguem coses que potser després lamentem. I també ens diuen que, atenció, que intentem parlar del problema però no atacar la persona. No és el mateix dir no estic d'acord amb allò que has fet o amb això que dius que dir, per exemple, ets un desastre. Això ja seria etiquetar i convertir una actitud o una opinió directament en una manera de fer. També cal escoltar l'altre, no només per respondre, sinó per entendre el punt de vista de l'altra persona. I si el conflicte comença a pujar el to, com dèiem, posem-hi una pausa, Respirem, sembla que estiguem massa enfadats d'entrada, però cal que parem una mica... cal que respirem per després poder continuar xerrant. El que també hem de tenir clar, Martí, en aquest cas, que cal defensar també la nostra posició, que no només pel fet que algú vulgui esbroncar-nos o tenir un punt de vista diferent, dona dret a anul·lar directament l'altra persona, perquè tothom ha de tenir dret a expressar-se, discrepar i a poder fins i tot canviar d'opinió. Així que si els conflictes no es poden evitar, tampoc no cal que acabem tots enfadats ni pensant exactament el mateix, però el que sí que podem decidir és com els afrontem. I és per això que avui us convidem a escoltar aquest Hora Maresme. Perquè sí, discrepar és humà, però respectar-nos també. I el fet de tenir una opinió també ho ha de ser. El 90% dels casos atesos pel Servei de Mediació d'Arenys de Mar, per exemple, acaben amb un acord. Bones notícies. Es tracta d'un recurs municipal que es va posar en marxa ara fa un any i mig i que treballa per la prevenció, l'atenció i la gestió dialogada dels conflictes veïnals, familiars, organitzatius o d'espais públics, Oriol.
7: Doncs exacte, mira, estem parlant de conflictes, doncs el servei de mediació treballa en això, treballa amb conflictes de diversa naturalesa, des de problemes de convivència derivats de sorolls fins a desacords familiars, escolars o relacionats amb l'activitat comercial. La seva responsable aquí, Arenys Mar Aro, destaca que, tot i que no tots els casos poden resoldre's, evidentment, mitjançant un procés de mediació, sí que han aconseguit arribar a un acord amb el 90% de les situacions que ells tracten. Per això és important saber que la mediació existeix. L'escoltem.
9: Sí, és un servei que està molt consolidat i precisament és cap a la línia també que anem, no? També de que ens conegui la gent, també per fer prevenció, no només ser reactius, és a dir, la gent té un conflicte, no? I abordem aquest conflicte, sinó també d'una manera més preventiva. Al final és treballar per la convivència, tot i que el nom del servei és servei de mediació, no només fem mediacions com a tal, també fem prevenció, i la prevenció passa doncs, per treballar amb la convivència. I això passa també doncs, per la cohesió de la ciutadania. Si a mi m'està molestant que un veí faci X soroll, no esperaré setmanes, mesos, que aquest soroll se me vagi inquistant a mi i em vagi posant nerviosa i al final pugi de males maneres i m'acabi barallant amb el veí, sinó doncs, que tingui eines que em pugui relacionar d'una manera cordial, dialogada i pugui abordar doncs, aquest soroll que m'està molestant.
7: És que, de fet, la mediació és una eina que requereix la voluntat de totes les parts implicades per participar en aquest procés. Dos no es barallen si un no vol, dos no medien també si un no vol. Per això Mar Aro destaca quins casos tenen i també com els atenen.
9: Quan ens arriba alguna persona, algun ciutadà o ciutadana amb un conflicte, el que fem és estudiar una miqueta quin conflicte és i quina solució necessita aquest conflicte, perquè no tots els conflictes necessiten d'una mediació a l'ús. Hi ha conflictes que potser doncs, és simplement una facilitació o gestionar aquest conflicte. No cal que arribin tots a una mediació. Llavors, els que sí que necessiten una mediació com a tal, doncs evidentment el que fem és oferir un espai de diàleg segur, en el que en aquest cas doncs, jo estic de mediadora, i d'una forma neutral i imparcial, doncs ajudem a les pròpies parts a que puguin trobar solucions per si mateixes. Tot el que es parla en una mediació és confidencial. Segons cada conflicte, doncs simplement podem fer una facilitació d'aquell conflicte, una gestió, o si arribem a mediació, doncs el meu paper és que la comunicació flueixi. Quan ens estanquem en les postures, doncs no sortim d'aquí.
7: És que a més d'intervenir quan el conflicte ja s'ha produït, des de mediació també desenvolupen tasques preventives. Sobretot és important la prevenció per detectar situacions de tensió, fomentar també una millor convivència entre el veïnatge. Això és important, la convivència, conèixer els veïns, les tasques de prevenció.
9: El que s'està detectant, que això no només aquí a Arenys de Mar, això és global, és que antigament tu coneixies tots els teus veïns. Coneixies els veïns, els fills, els nets, coneixies a tothom. Possiblement perquè vivíem en el mateix lloc, no? I la gent doncs, no es movia tant. Ara què passa? Que jo no sé ni com es diu el meu veí, perquè potser no ho posa ni la bústia o no m'he fixat. I no tenim interès tampoc per conèixer ni els veïns ni a ningú de la ciutadania més enllà dels nostres cercles. I això és important, perquè si jo conec en Martí i conec tota la seva família i hi ha algun conflicte amb ell, doncs segurament aniré a parlar amb ell. Ara això costa molt, perquè no sé res d'aquest veí ni tinc interès. Llavors, la prevenció també ha de passar per aquí, per conèixer, tenir interès en conèixer amb qui vivim, qui tenim al costat, qui tenim a sobre, qui tenim a la ciutadania.
7: Per acabar, deixeu-me dir-vos que el servei de mediació aquí a Arenys s'ofereix a la segona planta del Calissà i els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous al matí, un servei de mediació que cal conèixer, almenys sabem que existeix.
4: I tant que sí, molt ben vist, Oriol, gràcies per aquesta informació. A més a més, un servei que també està disponible a molts altres ajuntaments de la comarca. Gràcies, Oriol.
7: Fins ara.
5: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: Posem el focus no en els conflictes, sinó justament en tot el contrari, en la pau. Lluís Maria Panyella és cantant de folk i, entre altres qüestions que ha fet a la seva vida, ha format el grup Els Cinc Dits d'una Mà amb Xesco Boix i amb Àngel Daban, entre altres, escampant aquesta cultura de la pau i la defensa dels drets humans, seguint l'estela del cantant americà Pete Seeger. Dani.
1: Doncs sí, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí. Bona tarda, què tal? Hola.
2: Bona tarda a tothom.
1: La cultura de la pau vol dir no conflicte, sí o no?
2: Exacte, exacte. Mai millor definit.
1: La cultura de la pau. Pete Seeger, la seva música folk, diguéssim, escampada per tot el món, amb vosaltres, amb tu, el Xesco Boix, l'Àngel Daban, el Noé Ribas i l'altre company que no recordo com es deia...
2: Toni Jiménez.
1: Exacte. Què és la cultura de la pau quins són els paràmetres d'aquest moviment, en podríem dir, Lluís Maria?
2: Home, la cultura de la pau, jo diria que és la que hauria de dir el món. Vull dir, el respecte a tothom i a respectar i lluitar per un món millor. I jo crec que és lògic, no? Vull dir, pura lògica. Estimar, respectar, viure i deixar viure.
1: En aquest sentit, ara potser amb aquesta auge de l'extrema dreta i tal, i tot el que està passant al món, a Ceuta, sense anar més lluny i tot això, està més vigent que mai, no? Això, ho podríem dir?
2: Home, i tant que sí. El que passa que és impensable que la gent no pensi amb el cap, que no se'n recordi del 1966, que no se'n recordi del 1969 a Europa, no s'entén, no s'entén el per què aquests moviments fascistes, per dir-ho clarament, que van contra la llibertat humana, no s'entén. Almenys jo no ho entenc.
1: Evidentment. Darrera qüestió, Lluís Maria, perquè anem molt pillats de temps. En aquest sentit, quin paper hi juguen els interessos econòmics de les grans multinacionals i els interessos polítics, diguéssim, importants? Suposo que un paper molt important, no?
2: Bé, crec que no ens ho podem imaginar. Vull dir, hi ha gent que... o hi ha interessos que només miren per ells i els altres que es fotin i aguantar i tira i passen de tot i van a la seva. Vull dir, que és desagradable. No sé com dir-ho, vull dir...
1: Ja ho dius prou bé, diguéssim, prou directe. Ja ho dius prou bé, sí.
2: És desagradable.
1: Molt bé.
2: Amb lo fàcil que és intentar estimar. Si no estic d'acord, respecta'm i jo et respecto a tu. És llei de vida, és bàsic. Si no, ja em diràs, no? Vull dir, és increïble la gent com no pensa, com els hi tenen segrestat el cervell. És que no ho entenc. És
1: doncs
2: fàcil,
1: molt bé.
2: Vull dir.
1: Doncs molt bé, Lluís Maria Panyella, gràcies per ser aquí amb nosaltres i, evidentment, sempre hem de tenir doncs encesa aquesta flama de la pau i d'evitar el conflicte. Gràcies i fins una altra. Estat a porta. Gràcies. Adéu.
2: Moltes gràcies.
0: I de Canet cap a Tordera, Marc Tresserres, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc.
0: A veure, deixa'm fer-te una pregunta, Marc. Quina és l'última vegada que has discutit?
3: Doncs mira, va ser la setmana passada, entre cometes, discutir, perquè va ser simplement un intercanvi d'opinions, però realment lleu, amb el meu germà.
0: Molt bé, però això ja seria discutir, no? És que potser tenim mal entès el concepte de discutir, no? I sembla que haguem d'acabar crits, no? Per què discutim tant, Marc? A veure, quins són realment els motius de fons d'una discussió? Perquè no pot ser només, no?, per si calia tancar la tapa del lavabo, per exemple, o per buidar el rentavaixelles, no? Hi ha motius que a vegades són insignificants i que acaben encenent una foguera, eh?
3: Exacte, perquè justament tu comentes, són insignificants perquè només és el detonant, vull dir, en el fons ja hi ha uns motius principals que han anat fent bola a diversos temes, Marc. Llavors, per exemple, els diversos motius principals que podrien començar, doncs això, no?, una discussió. El primer, una diferència de valors o perspectives, que abans ja n'heu parlat una miqueta. Venim de maneres de fer diferents, amb tons de veu diferents, cadascú quan es posa a parlar amb algú altre, i a més, també, òbviament, cadascú del seu punt de vista, i veiem el món de diferent manera. Llavors, tu i jo, Marc, no ens coneixem en excés, però probablement amb algunes coses coincidiríem molt, i en altres no tant, però no per això. Digues.
0: Amb el teu nom, per exemple, que em sembla molt maco.
3: Sí, a mi, eh? El teu també, exacte. I llavors, doncs aquí és on hi hauria un problema de, ostres, és que tenim maneres de pensar tan diferent. Bé, anem a analitzar realment si, tot i pensar diferent, cal una discussió, no? Aquest seria un primer punt. El segon, per exemple, és, evidentment, el no comunicar-nos, perquè moltes vegades no discutim pel què, sinó pel com, un malentès, un to de veu inadequat. Això t'ha passat a tu també?
0: Sí, home, i tant. I el que dèiem també, quan hi fiquem altres mitjans, per exemple, els digitals, no? La conversa aquesta de WhatsApp, que moltes vegades acaba agafant un altre caire, no? O una altra, una altra lectura, no? Diferent del que tu volies dir, no?
3: Sí, exacte. I, de fet, em sumo al que ha dit en Martí Capçada, no sé si ho ha dit algun company més, però... O sigui, per res del món m'agrada tenir converses realment importants i que sabem que ja pot haver-hi una tensió per mals entesos per WhatsApp. Sempre o trucada o a través del cara a cara, evidentment, que sé que costa, ho deia l'Oriol, el nostre company, però jo crec que amb l'edat que tenim, uns més, uns menys, crec que això s'ha de poder parlar.
0: Mhm. Molt bé. Més coses, perquè més enllà d'aquest to, no, deies tu, Marc, no és, a vegades no és pel què, no? És potser una nimietat, no? O a vegades és pel com, no? Pel to, no? També hi ha altres qüestions com expectatives, per exemple, no? Jo espero que facis una cosa i si no la fas o no és com jo m'esperava, també em puc emprenyar, no?
3: Clar, evidentment, aquest és un problema greu que jo, sense ser psicòleg, perquè crec que això ho pots tractar fins i tot anant a teràpia, la gent, el fet de generar-te expectatives, esperant, ui, si t'has d'esperar com algú, actuï com tu faries. Ja, en aquest món, com hem dit, tots som diferents. Jo crec que tots ens hem emportat decepcions en algun moment o altre, però quan et vas fent gran, penso jo, i fas una mica d'introspecció i realment ets honest amb tu mateix, dius, ostres, és que realment... Bé, és la seva manera de veure-ho, no cal que ens hi enfadem, no cal que discutim, no? I una última, Marc, també no ens hem d'oblidar, òbviament, de l'estrès i el cansament, perquè quan anem saturats, sobretot a la feina o a casa, tenim una mica la metxa més curteta de lo normal, alguns més, alguns menys, però crec que el problema de si estàs cansat, estressat, amb alguna situació, home... De vegades ho fas pagar als altres. I a mi, personalment, em fa ràbia la gent que li costa controlar aquest àmbit.
0: Cadascú que gestioni el seu, no? Però, en fi, aquestes coses passen i tant. Aprofito que estàs reflexiu, Marc, perquè llavors em venen preguntes i volia saber què diuen els experts o què has trobat o quin és el teu punt de vista. Uh-huh. Ens hem de passar llavors la vida discutint? És a dir, si hi ha totes aquestes opcions que ara comentàvem, discutirem tota la vida? Estem condemnats a patir o a discutir sempre? O és que al final ho hem de girar i potser discutir té alguna part positiva?
3: Clar, doncs ho preguntes bé, perquè, a veure, depèn. Discutir en si mateix, penso jo, no és bon ni dolent. És una eina, m'explico. És a dir, és dolent si es converteix en un combat de boxa, no? Quan, tu ho has dit, quan hi ha crits, quan hi ha insults, ara el que dèiem, no?, de la metxa curta, quan l'únic objectiu és guanyar i humiliar l'altre, al final, quan estem encesos, el que fem és defensar-nos. I escoltem poc. Llavors, moltes vegades, això que diuen de respira fins a 10, no ho parlem ara, hi ha gent que... Bé, amb el temps ho ha aconseguit, de dir, val, no discutim ara, no em parlis, deixa'm uns minuts o una estona o parlem l'endemà, no? I això, clar, si no ho fas, destrueix una relació, perquè t'hi pots portar bé amb una persona, però quan estem encesos, jo crec que dius coses que poden ferir els altres, i crec que ens ha passat tots alguna vegada de relliscar, i aquí és on pot destruir una relació. No sé com ho veus tu.
0: Sí, sí, estic totalment d'acord, tot i que a vegades costa fer aquest pas de dir deixem-ho refredar unes hores, eh? No, és que ara estic en calent, no vull comentar-ho ara perquè crec que t'estàs equivocant, no? I és aquí on comencen els problemes, no?
3: Sí, exacte. Llavors, aquesta seria una manera de poder-ho gestionar. L'altra pot ser una discussió constructiva, no? Serveix per posar els problemes sobre la taula, posar límits, que abans l'Oriol ho ha dit. Ei, abans jo abaixava les orelles i no deia res, i ara, tot i dir-ho bé, o de forma diplomàtica, que, per exemple, jo, com en Martí, també ho intento fer així, és dir-ho a la persona, ei, jo reacciono així, o, perdona, amic, quan m'has dit això, no m'ha sentat massa bé, només et dic com em sento, si ho podem gestionar millor el pròxim dia encara que m'ho hagis de dir, ok, no? El tema de la comunicació. I llavors està bàsicament la diferència en canvi de xip, no? Hi ha dos enfocaments. El competitiu, que és el que hem dit, el combat de boxa, jo contra tu, l'objectiu bàsicament és tenir la raó a qualsevol preu, que d'aquesta gent n'hi ha moltíssima, i l'altre enfocament seria aquest més madur, que crec que tots hi hauríem d'arribar en algun moment, m'incloc, evidentment, d'aquest col·laboratiu, no? Que és tu i jo contra el problema, perquè està clar que canviant la mentalitat i fent servir la comunicació assertiva, per exemple, jo em sento així, no? És el que t'he comentat abans, en lloc de, és que tu sempre fas això, és que tu... Clar, la discussió deixa de ser una amenaça i es converteix, en canvi, doncs en una oportunitat per millorar la relació, bàsicament, amb comunicació.
0: No és personal, no? Acaba sent, anem a abordar aquest problema, anem a buscar les parts positives o les conclusions positives que tu hi pots aportar i anem a buscar les meves també, a veure si entre els dos fem un pack, no?
3: Clar, i aquest 50-50, que a mi m'agrada molt, no? Jo, per exemple, si hagués la Gemma, a ella li encantaria, no? Perquè ara aplicaria el del signe del zodiac, des signe balança, no? Buscar l'equilibri. I a mi m'agrada això de... Jo cedeixo, tu cedeixes també, per tant ens escoltem, et respecto el teu punt de vista, però clar, arribem una mica d'acords per no discutir tota l'estona.
0: I que difícil, Marc? A vegades hem de reaprendre, o de construir-nos, perquè a vegades, així explicant-ho, evidentment, i avui estem posant la teoria perquè els oients, perquè tothom en sigui conscient, no? I ho posem sobre la taula perquè és veritat que això ho estic fent malament, aquest dia estava estressat i no m'hauria d'haver emprenyat, aquest dia és veritat que la meva parella, la meva amiga, la meva família tenia raó i jo no ho veia així, però és veritat que en el moment i quan passa... sembla que algú s'apodera del teu cos i que perds el món de vista, eh? Llavors és quan has de tenir clar, de, no, vaig a la teoria, vaig a veure els de l'Hora Maresma que em van explicar tot això, vaig a aplicar-ho, no? Aquí és on tenim el problema.
3: Sí, jo crec que ara que t'estava escoltant, una altra cosa que crec que hauríem d'aplicar tots una mica i que segurament amb l'edat que tenim ja ens ha passat és, sobretot canviarem si ens podem posar la pell de l'altre siguent empàtics, però ja no és intentar entendre'l, sinó viure-ho. Al final, quan tu vius una cosa... llavors pots encara arribar a entendre una situació d'una altra per molt que hagi actuat malament. No vol dir que li haguem de permetre tot, i no li diguem, però entendre-lo una miqueta més. I de vegades jo me n'he donat que fins que no ho he viscut jo, no he arribat a entendre el 100% perquè aquella persona aquell dia va actuar d'X manera.
0: Molt bé, doncs a veure si ens ha quedat clar. Us vaig a demanar a l'Oriol, al Martí, al Dani i al Marc un petit resum o una espècie de titular de amb què us quedeu o quina és la vostra assignatura pendent o què us agrada que feu bé per ajudar també, com dèiem, a l'audiència, a tothom que avui està escoltant el programa o fent el programa o col·laborant en el programa o sentint-se seu aquest programa. Qui vol començar?
3: Va, jo mateix. I t'ho deixo amb tres paraules: ser empàtic, respectuós i saber escoltar.
0: Ser empàtic, respectuós i saber escoltar. Així segurament no ens barallarem tant o com a mínim Exacte. Intentarem defugir els conflictes d'una manera agressiva o d'una manera que no sigui.
3: Sí, els aprendrem a gestionar.
0: Molt bé, fantàstic. Fins ara, Marc, gràcies.
3: Fins ara.
0: Em queden encara més conclusions a treure.
1: Aquest programa m'ajudarà a comptar fins a 10 quan em trobi en una situació de conflicte, estic segur.
0: M'encanta, Dani, fantàstic. Marçal CC.
4: Doncs sí, vull afegir una cosa, que és molt important comunicar els sentiments de, en una mediació, els sentiments de les parts, perquè al final les persones, i això és una opinió meva que no m'he inventat jo ara, sinó que ho he llegit en mediació de conflictes, atenem menys a raons i més a sentiments.
0: Que bo.
4: I això ho deixo aquí a l'aire, perquè m'ha vingut molt de gust dir-ho en una cosa tan important com aquesta.
0: És un apunt boníssim, i ens el quedem també perquè moltes vegades, igual que diuen que una imatge val més que mil paraules, els sentiments i les sensacions que queden mentre dura la discussió, abans de la discussió i després de la discussió, també poden fer molt i molt de mal. Un bon apunt d'en Marçal CC. Em falten més reflexions. Oriol, amb qui et quedes tu? no tinc l'Oriol per aquí. I el Martí?
5: Jo et diria d'intentar no fer el que no t'agradaria que et fessin a tu, i sobretot em sumo a el que ha dit el Marc, i a aprendre a tenir responsabilitat emocional, ja que és molt important, doncs, aquest punt empàtic per no ferir, doncs, la tranquil·litat o els sentiments de les altres persones, perquè a vegades ens prenem una màniga ampla que no cal.
0: Doncs us he de posar molt bona nota. M'han encantat les reflexions d'aquesta primera part d'aquest Hora Maresme. També moment de fer un cop d'ull al cel. Gràcies, Martí. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Vinga, va, anem a fer un cop d'ull al cel pendents de la meteorologia d'aquestes properes hores. Com ho tenim a la comarca, Quim Serra?
6: Estem a poques hores de l'arribada oficial de la tardor. Això passarà aquest proper

0: Aus en una nova jornada d'estabilitat, de vents fluixos i situació marítima tranquil·la. El mateix esperem dimecres. La tardor arribarà amb unes temperatures més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Clar, a veure qui li explica, segons qui, que arriba la tardor aquesta setmana, que ja s'ha acabat l'estiu. Això pot ser un motiu de conflicte també avui, eh? Posant el conflicte sobre la taula, gestionant-lo i sobretot també, a vegades, assaborint-lo. Busquem-lo des del punt de vista positiu, busquem-lo des del punt de vista de millorar, de tirar endavant, de progressar, d'escoltar l'altre, d'acceptar que hi ha diferents punts de vista, de saber també com fem sentir a l'altre i com ens sentim nosaltres mateixos. De seguida en seguim parlant. Abans, però, hem de fer un cop d'ull a les xarxes socials, a veure si la Laura Espanyol, des de Malgrat, ha trobat que avui hi ha algun conflicte a la comarca del Maresme. Què tal, Laura? Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs pocs conflictes, a les xarxes, per sort.
2: Només notícies, no?, de moment. Poc conflicte,
3: exacte,
2: no? I sembla incoherent, poc conflicte a la xarxa, perquè a vegades
3: sí,
2: les xarxes s'han creat directament per buscar el conflicte. Què expliquen del Maresme avui, Laura?
3: Doncs al Maresme tenim que ja s'ha presentat el Festival Dos Terços a Mataró i que l'edició d'aquest any se celebrarà del 14 al 25 d'octubre a diferents escenaris de la ciutat, sota el lema Gaudir la Terra amb els cinc sentits, toca, olora, tasta, escolta i mira. El festival inclourà música, teatre, dansa, art contemporani i la Fira de la Pagesia. És la sisena edició d'aquest festival i ve amb la intenció de seguir potenciant el vincle entre la ciutat i el seu entorn agrari, promoure'n la història, la cura, la sostenibilitat i els projectes agrícoles i culturals diversos que hi tenen cabuda, a la vegada que també es gaudeix d'un paisatge que és patrimoni.
2: Molt bé, és posar en valor, no? Justament avui que estem posant en valor els diferents punts de vista, també posem en valor l'espai agrari, la pagesia i, evidentment, també la història, la cura, com ara explicava la Laura, i la sostenibilitat. Molt bé, més enllà de la comarca del Maresme, també hem d'estar al dia del que està passant al món. Què és notícia avui?
3: Doncs avui és notícia que han trobat un fragment de l'Odissea de fa 1.700 anys amagat en una biblioteca dels Països Baixos. Un investigador neerlandès de la Universitat Radboud de Nijmegen, Mark de Kreis, especialista en literatura grega, ha trobat inesperadament aquest fragment del llibre 12 de l'Odissea mentre estudiava una col·lecció de manuscrits cristians antics procedents d'Egipte que es conserva a la biblioteca de la Universitat d'Utrecht als Països Baixos. La majoria de textos estaven escrits sobre pergamí en llengua copta, que és la llengua egípcia antiga que feia servir l'alfabet grec, però també hi havia papirs egipcis i grecs. Amagat entre aquests papirs va aparèixer un tros de pergamí descolorit, però escrit en lletra clara, en què Mark de Kreis va identificar de seguida uns versos d'Homer. És un fragment diminut d'aproximadament 6x7 centímetres escrit sobre pergamí i que, com dèiem, té 1.700 anys.
2: 1.700 anys i el troben ara. Déu-n'hi-do, com és la vida, que et dona sorpreses qui li havia d'explicar aquest estudiós. I la dada curiosa del dia, Laura, amb què ens quedem?
3: Doncs ens quedem en que la recerca en Alzheimer ha entrat a una etapa decisiva. Els avenços en biomarcadors permeten detectar la malaltia de manera cada vegada més precoç i precisa, mentre que l'arribada dels primers fàrmacs capaços de modificar-ne l'evolució obre un escenari terapèutic fins fa poc inexistent. Assajos d'arreu del món han permès que ja hi hagi dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, que frenen l'evolució del deteriorament cognitiu que provoca l'Alzheimer un cop apareixen els primers símptomes. Aquests dos medicaments ja han estat aprovats als Estats Units, al Japó i a la Xina, i més recentment la Unió Europea a través de l'Agència Europea de Medicaments. Només a Europa no s'estan oferint de forma globalitzada.
2: Doncs aquí sí que no entraríem en conflicte, eh? Un aplaudiment per tota l'avançament i per tota la recerca mèdica, evidentment, i a totes aquestes millores també que ens ajudin a frenar aquest deteriorament cognitiu i aquest Alzheimer. Molt bé, doncs això és el que hem trobat avui a les xarxes. Gràcies, Laura, tot i que no marxis gaire lluny perquè també tenim la pregunta del dia. Què preguntem avui, Laura, a xarxes socials?
3: Doncs avui preguntem a les xarxes, també aprofitant l'increment d'interès per l'Odissea gràcies a la pel·lícula de Christian Nolan, preguntem als nostres oients si s'han plantejat llegir l'Odissea.
2: Molt bé, l'has plantejat tu?
3: Plantejar-m'ho sí, fer-ho encara no.
2: Sí, però ho vas descartar ràpidament, no? Te la vas plantejar i vas dir, bueno, de moment ho descartem.
3: Bueno, de moment no he tingut temps.
2: No hi havia conflicte amb tu mateixa. De moment vas dir, no. Bé, descartat i ja veurem en un futur, no?
3: Exacte.
2: Molt bé, gràcies, Laura. De seguida ho preguntem també a l'audiència i que ens responguin a través dels canals de xarxes socials. Fins ara!

0: El que segurament no sigui una odissea és trobar activitats que es passen aquests dies al Maresme, eh? Què tal, Martí, com estàs?
1: Doncs molt bé, Marc, aquí a punt porto tres propostes avui.
0: Tres.
1: Concretament tres. Bueno, una és que de diferents dies, però bueno, et deixo que em donis pas i us les explico.
0: Vinga, va, doncs com vols que et doni pas? Ho faig de manera així pomposa o d'una manera més suau?
1: No, així, una mica pomposa m'agrada, Marc, a veure.
0: Pomposa t'agrada, eh? Doncs vinga, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida el nostre coneixedor del paisatge i activitats de la comarca del Maresme, Martí Capçada, grandíssim Martí Capçada, ens informa de tres motius, tres, que no us podeu perdre aquesta setmana al Maresme. Què tenim, Martí?
1: Mare de Déu, així dona gust, eh? Així dona gust. Doncs vinga, comencem amb el primer pla o activitat que podem trobar, i és una activitat que durarà un total de 6 dies, del 22 al 27, ja que és la festa major de la Minerva a Calella. Com que tenim el temps comptat aquí a la ràdio, Marc, no em puc ficar a dir-vos tot el programa sencer, però podeu mirar a consultar-lo, ja que hi haurà activitats cada dia, però us diré les activitats de demà, que és aquest primer dia de la festa major, mm-hmm. i trobarem, primer de tot, la fira d'atraccions, que s'inicia demà i ja es podrà trobar durant cada dia fins al dia 27, amb un petit recordatori, que és que el dimecres, el dia 23, hi ha un 2x1, ja que és el dia de l'infant. Llavors, doncs bé, qui dubti sobre quin dia anar, li recomanem que s'hi acosti aquest dia. Llavors, com a dates, com a actes marcats, a les 9 de la nit tenim el pregó de festa major, que aquest any anirà a càrrec de la Unió Esportiva d'Handbol de Calella, i després a 10:45, per començar de la millor manera aquesta festa major, a l'Embalat tindrem un concert de barraques amb Dani Six and Iskit, els Detallets i l'orquestra Maribel. I ja per acabar, més tardet, hi haurà DJ Jorge Peña Fiel per començar aquesta festa major amb una mica de ballaruca, Marc, i bona companyia.
0: M'encanta, perquè estem dient que començarà la tardor, però sempre hi ha festa major, sempre hi ha motius per ser feliç i celebrar. Molt bé.
1: Això ho diem, eh? Les festes majors és una cosa que, si vas combinant amb tots els municipis, pràcticament et podries passar mig any anant d'una festa major a una altra.
0: És fantàstic. Alguna cosa més a l'agenda?
1: Vinga, ens anem amb una activitat a Canet de Mar, que la podem veure aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, i parlem de la Fira del Mercat Modernista. I és que el centre històric s'impregna d'elements, d'ambient, de figuració i també de recreació del segle passat, i durant tot aquest cap de setmana es podrà gaudir d'actuacions, activitats culturals, artístiques, lúdiques, infantils i gastronòmiques, i tampoc hi faltaran espectacles, rutes, exposicions i conferències. Així que res, dir simplement que en aquesta edició del 2026 la fira té com a eix temàtic la gastronomia, i en el fet que un bon àpat és molt més que menjar, sinó que és companyia, diversió i relacions socials i familiars.
0: T'ha quedat preciós. Què més?
1: Deixa'm respirar una mica perquè m'ha quedat preciós, però mare meva la cantarella. Vinga, ens anem a una última activitat, ja que, com he dit, en porto tres aquesta setmana. I l'última, ens anem cap a Vilassar de Mar el diumenge, dia 27, que trobarem una classe de ioga davant del mar, acompanyat d'un esmorzar, també, a 9:45 del matí, concretament, ja que es pot començar el diumenge connectant una mica amb el cos i la natura, amb aquesta ascensió de, no sé si ho diré bé, però s'anomena Sunrise Hatha Vinyasa davant del mar. Així que, bueno, jo, perquè no estic especialitzat en això, però qui sàpiga del tema sabrà al que em refereixo.
0: I és una pràctica... Hatha Vinyasa del ioga, així, tranquil.
1: Hatha Vinyasa.
0: Postusses, sí.
1: Molt bé. Mira, sort que m'ajudes. Això és una pràctica que combina moviment, tècniques de respiració i meditació, seguida de, com hem dit, un esmorzar saludable al Club Nàutic.
0: Fantàstic, doncs mira, saludarem el sol, que també és una postura de ioga, i després saludarem el menjar, per passar-nos-ho molt bé i doncs per posar benzina també al cos. Fantàstic, Martí, gràcies per aquestes recomanacions. No marxis gaire lluny, que t'esperem a la tertúlia esportiva.
1: Gràcies a tu, Marc.
0: tot això com el Hatha Vinyasa, no ho sé jo perquè sigui molt intel·ligent, és que el nostre tècnic de son, Marçal CC, mentre fan a la taula, fa postures de ioga. I llavors em va dir, ara estic fent el Hatha Vinyasa, i jo per això me'n vaig enterant. Torna ara també per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i també chef de menjar saludable, perquè no pot ser d'una altra manera, la Txell Rubio, amb el nostre company també Marc Treserres, que ja el tenim per aquí de nou. Hola, Marc.
2: Hola, Marc.
0: Atenció, perquè avui fem un plat d'aquells que ve de gust sempre, lleugeret, tant pel migdia com per la nit, eh?
2: Això mateix, ho has clavat. Anem a fer-ho, evidentment, amb la nostra coach, que tu acabes de presentar, la Txell. Txell, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Bones marcs i bona tarda a tothom.
2: Escolta'm, el meu company ho deia, és un plat lleugeríssim i, a més, jo no l'havia escoltat mai, eh? A veure, quina recepta ens portes avui?
3: Una recepta estupenda, sobretot avui per acomiadar aquest estiu i, a més, aquest estiu gastronòmic, que després farem receptes de tardor, però aquesta aprofitant a tope el que és el cogombre i els fruits, el que són les mores, que són estupendes, amb unes propietats antioxidants importantíssimes per una vida saludable i amb molta vitamina C. Per tant, si voleu, ja podem dir els ingredients.
2: Home, i tant. A més, amb aquesta presentació que acabes de fer, ve de gust ja començar-la a provar. A veure, què necessitem?
3: Què necessitem? Sobretot, una presentació molt ràpida, ha sigut senzilla, però com tu dius, farà que tothom a casa s'animi a menjar aquestes amanides. Molt senzilla, aquesta amanida amb crema de mores. Què necessitem? Hem escollit verd, espinacs, ruca, o si voleu també tenir un plat més a to, amb el color de les mores, podeu escollir el llollo rosso, que és moradet, d'acord? Nosaltres hem fet verd i morat. Després necessitem cogombre, cogombrets petits, encurtits, ceba i porradell. Molt fàcil. Què farem? Netejar-ho i tallar-ho molt petit. No fa falta que feu uns cortes precisos ni de restaurant, res, que sigui còmode i que després ho poseu tot en un bol. Per fer la salseta, què necessitem? Iogurt de cabra, mores, anet, vinagre de poma, oli, sal marina i pebre negre. Tot això en funció de per quan siguin les persones que es menjaran aquesta amanida. Una amanida per quatre persones, posem dos iogurts de formatge de cabra, perdó, de cabra, de llet de cabra, disculpeu. Boníssims, que li donaran un toc espectacular. Tot batut, batut, què fem? Amb tot el que hem dit abans, que fem un bol, remenem i ja tenim aquesta super amanida. Hem guardat, com hem fet a la presentació, una miqueta de tot per després col·locar-ho mono. I què us ha semblat el plat?
2: Home, doncs molt maco. A mi quan m'has enviat la foto és molt, molt de verd, evidentment, per aquesta amanida, però tots aquests ingredients, que n'hi ha moltíssims i que cada un, com m'has dit tu, t'aporta alguna cosa diferent. I el toc de les mores, per què? Perquè són de temporada?
3: Molt bé, molt bé, perquè estem fent realment cuina de proximitat, cuina de temporada, que podeu anar a passejar per qualsevol indret en aquests moments i ara ja podem trobar mores. Per tant, s'ha d'aprofitar. Clar.
2: Escolta,
3: és, com dir, diguem.
2: No, perdona per interrompre't. Acaba, acaba, Txell.
3: No, no, cap problema. Digues, digues.
2: Pel tema de les mores, que n'hem parlat una miqueta de com, de per què serveix aquest plat, i a més les mores, vaja, és que a part de la vitamina C, tenen unes propietats molt bones per afegir-hi en aquesta amanida, i jo no en tenia ni idea.
3: Sí, perquè tenen un poder antioxidant, recordeu el color, tot el que són, recordeu que hem parlat a l'estiu de les cireres, tot el que tenia aquest color, ara, com canviem ja, anem a la tardor, tenim aquests colors morats, també tindrem la remolatxa. Què tenim? Doncs aquestes propietats antioxidants, a més, molta fibra, a més, com hem dit, vitamina C i, sobretot, un sabor estupendo. Què podeu fer? Molt important, quan feu les mores, si no n'haveu fet mai, és com quan fem una vinagreta de mango. queden com una espècie de trossets de palets o de granets, en aquest cas, sí. I s'ha de colar, però cap problema. I si no voleu, tampoc no passa res. Nosaltres aquí, en aquest cas, com no hem menjat més proteïna animal, li hem posat fruits secs i una mica de llevat nutricional. Per tant, tindríem un palat complet. Que voleu una miqueta més carn o peix? Podeu. Però avui l'estrella era per acomiadar l'estiu, que hem tingut, que tenim tanta calor, molta aigua i moltes propietats, que ara mateix fent un passeget podeu anar a recollir per Tordera, per Palafolls, mores.
2: Molt bé, doncs Txell, ens ha quedat claríssim. Última recepta de l'estiu, com tu comentaves, n'havíem fet aquestes primeres setmanes ben fresquetes. Tocarà la setmana que ve canviar a la tardor, perquè canviem ja d'estació. I Txell, amb tu ens veiem el dilluns que ve. Moltíssimes gràcies, com sempre.
3: Una abraçada. La setmana propera tindrem a la Mònica al Degunde.
2: Ah, sí, tota la raó.
3: Un altre cop.
2: Tota la raó. Sí. Molt bé, doncs vinga, Txell, ens veiem d'aquí 15 dies.
3: Una abraçada, gràcies.

0: I moment també per la crònica esportiva del cap de setmana amb la nostra tertúlia habitual, amb els nostres companys, per conèixer l'actualitat esportiva d'aquest passat cap de setmana. En bàsquet, la Penya guanyava la Supercopa de bàsquet a l'Olímpic contra el Barça. Atenció també pel futbol, que està molt interessant, i també parlarem d'hoquei, així que Marc, tot teu.
1: Molt bé, doncs gràcies, company. Nois, primer de tot, altra vegada, tornem a presentar Martí i en Dani, que esteu per aquí. Hola, companys.
2: Hola, hola,
3: Sergi. Sí.
4: Bueno.
1: Sergi, tu també?
4: Tots, no? Sí, tots.
1: Ara, vale, vale. És que pel grup al final no sabia qui. M'encanta que hi participeu tots, que els esports som uns quants aquí que ens agrada. A veure, nois, primer de tot, anem per feina, anem a aprofitar aquests minuts. Com deia Marc, la Penya, ahir, campiona de la Supercopa, 17 anys després, títol pels badalonins, jugant a l'Olímpic, un autèntic partidàs, 31 punts de la Provítola. Nois, que us, algú va veure el partit? Comencem per aquí.
3: Jo.
2: Dani, estic eufòric,
3: No.
1: Ja no esperava menys.
3: Va ser la Provítola 105, crec que 105, Barça 80 i pico, m'entens? I ja està.
2: 109 a 87.
3: 109 a 87, vull dir, a veure, tot el que tirava ho enxupava, és increïble.
1: Una autèntica animalada. Nois, el Barça hauria d'haver deixat marxar la Provítola?
3: Jo crec que una prova no se verano i la Provítola, a veure, amb tots els respectes per ell, un gran jugador, tot el que vulguis, però jo crec que no és futur, sinó que és present i, sí. I per tant, sí.
1: Martí.
2: O sigui, una mica fent menció al programa d'avui, que és sobre el conflicte, potser el generaré ara, però trobo bastant absurd que precisament ara el barcelonisme pensi que ha sigut bona decisió que se l'hagi fet fora, quan precisament, insisteixo, no crec que sigui una flor, ho parlarem durant la temporada, però la Provítola és un jugador de primeríssim nivell que per culpa de les lesions al Barça potser porta uns anys una mica, però que insisteix, ha sigut per les lesions, però és un jugadoràs que, per suposat, que no hauria d'haver marxat del Barça. Ara bé, jo com a soci de la Penya estic encantat de tenir-lo a casa de nou i ja ens ha donat el primer títol, perquè ha sigut una barbaritat, així que bé.
1: Sergi.
4: Bueno, primer de tot, felicitar en Martí per la victòria, per la primera victòria de la temporada. Res, jo simplement dic que jo ja passo del bàsquet. Ja ho vaig dir, crec, la temporada passada, amb tots els respectes, jo porto anant de petit al Palau Blaugrana, que passava per sota de les barres, fins i tot, amb el meu pare, i em fa ràbia, primer, que cada any es canvi tot l'equip, que això m'emprenya molt,
1: i
4: que m'hagi de prendre... És que m'hagi de prendre tots els jugadors que venen de Massachusetts o de no sé on, doncs no em dóna la gana.
3: O de Polònia.
4: Exacte. Llavors, prefereixo mirar el futbol i jugar a bàsquet. Veus? És un mix perfecte, jo crec.
1: Sí, poca identitat al Barça de bàsquet des de fa temps, sense rumb. Qui sí té identitat, nois, és l'hoquei. Selecció catalana, masculina i femenina, aquest cap de setmana s'han imposat a Portugal, justament, a les dues Portugals, també, a les dues finals de cada categoria, a la Golden Cup. Tenim el millor hoquei del món a Catalunya i no... ens deixen participar en competicions internacionals, com el futbol gaèlic, que per exemple aquest estiu va jugar al Mundial. Creieu que això hauria de canviar d'una vegada ja, almenys a l'hoquei?
3: Sí, però no canviarà.
2: No, per suposat hauria de canviar.
3: No canviarà perquè és un esport que des de sempre...
1: Ni demostrant-ho, eh?
3: No, és un esport que des de sempre li ha dado títols mundiales i europeus a Espanya i això no se puede permitir.
1: Nois, vosaltres, què opineu sobre això?
3: Entendéis, no? Vale.
1: Sergi.
4: No, depèn de l'hoquei, anava a dir jo, no? Perquè de gel entenc que no?
3: No.
4: Ja, era una broma.
3: De gel a Puigcerdà i prou.
4: De gel ja sé que és el Canadà i els Estats Units i aquests llocs.
3: I a Haka.
4: Sí, totalment d'acord, eh?
1: Sí, nois, doncs, bé, ens queda res, no sé si tenim... Marc,
0: no,
1: tenim...
0: és que no vull entrar en conflicte, però heu d'anar acabant.
1: Hem d'anar acabant, eh?
0: Per cert, el Barça guanya la Lliga de futbol perquè ja està a 6 punts.
4: Podríem entrar en conflicte. Eh?
0: Ràpid, sí o no? Ràpid. Sí, hem de marxar.
3: Sí. El sistema no es pot permetre 3 anys sense rascar bola.
0: Vinga, va, gràcies, companys. Molt bona feina. Demà més, gràcies per acceptar-ho i per no enfadar-vos, evidentment, que si no t'hi discutiríem. Fins demà.
1: Fins demà. Adéu.
5: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueix a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària a ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.
4: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Cali, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La plaça Major plena de gom a gom, la gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser en Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical i avui passejaré per la Rambla.
5: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
6: Francament, sí.
5: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
6: Som-hi.
5: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi, vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per guardar-la, per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania, que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes doncs anava molt bé i tal, i dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes i ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada i després alguna de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar una miqueta de sobretaula. Doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant les tatanes com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història. Un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que diu la tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixa així una antiga d'allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que agornir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser encara molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que verema. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de Mar.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.

0: Més badalonina impossible.
1: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
2: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguir altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
0: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
1: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
2: Quan vaig començar i els barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
0: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
1: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
2: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és per exemple Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
0: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
1: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
2: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també és que aquí hi ha molt d'art, també hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
0: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, el futbol, no?
1: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llafià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
0: Una mica.
1: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci, doncs, només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
2: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena

0: tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només... No només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
1: I al final, la veritat és que Badaloners, doncs, ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
2: Totalment, Anna Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
0: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia, jo quan era petit no m'ho imaginava massa, però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però, saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
2: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
0: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
1: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
2: Molt fàcil, a la seva pàgina web badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles amb talles i tota la pesca.
1: Martí, espera't un moment perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
2: Imagino que sí.
1: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
3: Sí, hola Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
2: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
3: Home,
2: i volen
3: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
1: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
3: Aquí tots aprofitem, ja ho veus,
2: sapiguem,
3: Martí.
2: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
3: Sí,
1: no? Enhorabona a tots dos.
3: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
1: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
2: No.
1: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer, digue-li si us plau a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
2: Sí. Merci, fins a la propera.

0: important, Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: Esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa.

0: A pocs metres de profunditat, davant de la costa de Tarragona, hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora, descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
1: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
0: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
1: Dins la Dragonera no es pot entrar, però al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes alguna cosa diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete i ahir hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest, i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molt, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els bancs de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors, si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
0: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona, i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
1: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No et pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindrà el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance, del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat, i llavors per baixar a 20 metres de profunditat bussejant ja tens que tindre una experiència i uns índexs.
0: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries: la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar, i la història natural d'una estructura que, després d'enfonsar-se l'any 1994, ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa: història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i, quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Crec que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot. Us el vull presentar, a veure què ens explica, i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han de arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. L'organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors d'aquest sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
2: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
1: Entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació, informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquesta carretera realitzarien talls totals de 40 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. I han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura, el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.
3: Nací en 1979, justo con la democracia de un país que ahora se muere.

0: notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
2: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Joan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
1: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
2: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat a la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
1: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
2: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
2: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
1: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
5: L'equip verd i negre és a la plaça de la Vila, on ara mateix ha començat l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara, a hores d'ara, l'ambient és francament càlid per les dates. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel, sense pena ni glòria, de tant en tant i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts, una altra vegada, amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs parlem d'una millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una jornada excessivament complicada. Ara ens queden aturades bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i bàsicament a l'extrem nord. Estem parlant de la C33 i la C58, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, que no fan net, encara baixen carregades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. La B30, lateral de l'autopista AP7, també encara un pren lenta amb aturades puntuals a l'altura de Barra del Vallès en sentit nord, per enllaçar precisament amb la C58. Poca cosa més a la resta de la xarxa viària. Aquesta hora ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 151.000 persones a Catalunya i van augment.
4: En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Poló.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer segons els especialistes és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons

0: En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de Lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
2: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
3: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també en tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció opció sistèmica.
2: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
4: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
2: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
0: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
1: Carina Bebé.
5: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
6: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
5: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organigrama que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
7: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
8: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
7: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
9: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
7: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: Doncs parlant encara d'educació, més d'un 76% de les famílies amb alumnes amb discapacitats o necessitats específiques de suport educatiu han iniciat el curs amb preocupació, inseguretat o dubtes. És una de les principals conclusions de l'informe sobre diversitat a les aules elaborat per Cocarmi.

0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. L'estudi posa de manifest la manca de professionals de suport com els vetlladors o vetlladores. Només una de cada tres famílies considera que la dotació d'aquests professionals és suficient per cobrir les necessitats reals de l'alumnat. D'altra banda, només un 15% de les famílies valoren molt positivament els suports proporcionats durant el curs. Durant la presentació de l'informe acompanyada d'una taula rodona i un debat obert, Frederic Crespo, president del COCARMI, ha alçat la veu per denunciar que aquesta escassetat compromet l'accés a l'educació dels joves i les joves catalans i catalanes.
2: Bueno, que és un informe que l'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar. Però no res més, és a dir, no és una reivindicació, sinó és una, bueno, sí, és una reivindicació, però sobretot perquè no se n'oblidin de nosaltres.
1: Davant d'aquesta situació, el COCARMI ha fet una crida urgent a l'administració per garantir els recursos humans i materials necessaris, millorar la coordinació entre els departaments d'educació i salut i assegurar una educació plenament inclusiva i de qualitat per a tot l'alumnat.
0: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, en canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
3: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
4: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 9:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: I els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
3: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten en un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, entreuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar a un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un altre punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fons policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
0: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
7: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
6: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
8: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
6: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Més qüestions. A Mollet, la plataforma Salvem el Calderí ha lliurat el primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament que, segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa. La trobada amb els mitjans ha servit també per explicar l'estat de la campanya en defensa dels horts que du a terme l'entitat. Ràdio Mollet.
9: Són els horts de Can Filosa, un espai que els veïns del barri cultiven des de fa dècades. L'Ajuntament de Mollet hi vol habilitar un aparcament provisional d'unes 70 places i des de la plataforma s'hi oposen. Asseguren que el projecte comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la tala de més de 40 arbres. Les signatures recollides a través de Change.org s'han presentat acompanyades d'una instància en què demanen una reunió amb el consistori per estudiar alternatives. Guifré Bonvilà, membre de Salvem el Calderí, ha dit que l'entrega de les firmes serveix per fer visible que aquesta reivindicació té un ampli suport social al darrere.
10: Per evidenciar, doncs, que hi ha un recolzament social al darrere, que hi ha gent que li preocupa, no? Estem vivint uns estius invivibles i que destruir zones verdes i incrementar els efectes d'illa de calor, la dependència, doncs, dels aliments que vinguin de fora, etcètera, etcètera, doncs hem d'intentar ser el més autosostenibles i que ens puguem autogestionar al màxim aquestes qüestions bàsiques per la vida.
9: Entre les peticions hi ha la protecció d'un ametller gairebé centenari que voldrien que es catalogués com a arbre d'interès local.
0: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme De Fez. Bona tarda.
11: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. I de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa.
12: El reconocimiento internacional de Pau Casals como artista de referencia de la música del siglo XX se une a su compromiso vital con la defensa de la paz. Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
11: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: Gràcies, Carme. I el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure, amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. David Navarro.
13: La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània els valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
14: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
13: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
15: Aquesta és instal·lació que convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veu ara, ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada és evidència de la vida, com la poesia.
13: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer trofeu dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant a la plaça de la Vila de Badalona. Allà hi tenim la Sílvia Pujol, companya de Radio Ciutat de Badalona.
3: Fa pocs minuts els jugadors de la Sisa Joventut han baixat de l'autocar per començar la celebració del títol de Supercopa Endesa 2026 amb els seus aficionats. La plantilla verdinegra, juntament amb l'estaf, han recorregut a peu al carrer Francesc Layret per arribar a la plaça de la Vila, que està plena de gom a gom. Ara mateix s'està duent a terme l'acte formal de la rebuda dels campions al Saló de Plens de l'Ajuntament. Nicola Provitola, l'MVP de la Supercopa, s'ha mostrat sorprès per la rebuda dels aficionats.
4: No nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
3: Més tard, els jugadors sortiran al balcó per oferir el trofeu als seguidors que s'han apropat a viure la celebració i els hi dirigiran paraules d'agraïment. Després de 18 anys de sequera, els badalonins podran gaudir de festejar un títol amb l'equip de la seva ciutat. La festa verdinegra culminarà amb l'escolta de l'himne de la penya i un espectacle de focs artificials.
2: A la primera federació masculina en futbol, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Jané deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. El club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació, deixant clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió. Luis Blanco, de 48 anys, ex de l'Atlètic Balears, li agafa el relleu. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League masculina. Ens ho explica el Pau Vituri, de Ràdio Sabadell.
5: L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herzegnovi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser botxí del club el curs passat. Tot plegat, després de tancar ahir la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en motor, perquè Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Alzheimer afecta a més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren però que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destacant l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Alzheimer. I després dels estius més càlids registrats mai al Mediterrani, extraordinàriament calent i amb una aparició del Super Niño, un fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, tenim la mirada posada a la tardor que comença aquesta setmana. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció de vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Parlem de xifres. La recaptació per l'impost de successions i donacions ha pujat un 32% al primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és conseqüència principalment de la pujada del preu de l'habitatge i de la bonança borsària, segons el Departament d'Economia. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, gairebé 2 de cada 3 persones que han de liquidar l'impost de successions acaben sense cap import a pagar. I el Departament d'Agricultura augmentarà prop d'un 40% els ajuts destinats a la compra de productes per combatre el caragol poma al Delta de l'Ebre. L'objectiu és facilitar l'aplicació de tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquest animal. La nova convocatòria està dotada amb més de 851.000 euros i arribarà a 451 productors del Delta. I un darrer punt perquè parlem del nostre company Joan Pau Inarejos, que publica el seu segon llibre, Tocats pel Romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval, a les xarxes s'apropa ara l'experiència de persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roure. Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquesta tarda al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau, que ha plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats i l'abat de Montserrat. L'acte fet en el marc del 150è aniversari del naixement del músic ha començat amb un discurs de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
2: El 550 aniversario del nacimiento de Pau Casals, un català universal que se sentía molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.
1: S'ha escoltat les interpretacions del violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano a Yoko Suzuki, que, per cert, han fet sonar el violoncel de Casals. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria a les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Diu que des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions no estaria a la línia del que marca la Unió.
3: Els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Un vigilant del centre de menors, l'Alzina, va morir dijous passat després de la contenció d'un jove intern, segons ha avançat Metròpoli. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per desescalar la situació, raonant amb ell. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. I la plataforma Salvem el Calderí de Mollet del Vallès ha lliurat un primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament. Segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa, que fa anys que s'ha convertit en un espai que treballen els veïns i, a més, comportaria la tala de 40 arbres. Entre ells, es demana la petició de protegir un ametller gairebé centenari. I les cinc grans cadenes televisives nord-americanes que integren el pool mediàtic per cobrir l'activitat del president dels Estats Units Donald Trump han anunciat que abandonen el servei després que el republicà els hagi vetat a la Casa Blanca sota l'acusació de publicar notícies falses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El ple del Tribunal Constitucional debat demà el primer dels recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el primer recurs, el de Jordi Turull. Previsiblement Macías no tindrà prou suport si la decisió no arribarà al ple fins al 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista. Dolors Bassa, per exemple. El criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. El jutge Pablo Larena ja ha apuntat que si la sentència a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció, entre elles la de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, des de 2017. I el govern català ha anunciat un nou pla per impulsar la rehabilitació d'edificis i habitatges que es troben en situació de degradació. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys i es vol centrar especialment en entorns vulnerables. Avui l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque Esparreguera.
2: Però a més a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
1: L'oficialitat del català a la Unió Europea torna demà a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què es reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar la incorporar aquesta qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'últim cop, el juliol de 2025. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns als Estats Units per fer un viatge oficial que el portarà a Nova York, on participarà a l'Assemblea Anual de les Nacions Unides, i a Boston, on té prevista una agenda de caràcter acadèmic. Dimecres serà el moment central de l'agenda del cap de l'executiu, ja que compartirà un acte amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, i intervindrà davant del ple de la ONU. Precisament aquesta tarda les paraules i la música de Pau Casals han ressonat al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge al músic amb motiu del Dia Internacional de la Pau i del seu 50 aniversari del naixement.
3: Ona Malgrat.